dos tirades, però això apareix un lloc de rates i no una cuina. Que si ve un inspector de sanitat, portarà una multa i xaparàs negoci. Que m'és igual, que jo no m'és obrir. Senyora, com se pot imaginar, tot això és home sua soberanament se polla. I què anava a dir? Som l'astronauta rimador, que rima i que se talla si fallen els motors. Som l'astronauta 90 i tens un paper mater i un rotllo de paper de vàter. Sinapsi, lliure pensament i trobo dependència. Farmàcia, creu roja, creu verda, semàfor no t'assustis, company de carretera. Amic